0: Club d'Amigues i Amics de la UNESCO. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal?
1: Pues mira, així de nou, com tots els anys, a presentar-vos el programa de les 12 converses amb gent de lletres i també de les activitats que farem este mes de maig en el club.
0: Si vols desvel·le, guanya que dedico el cicle, perquè clar, quan passi a presentar les persones que ens acompanyen, diran, ah, clar, a què el dediqueu, el Converses de Gent de Lletres del 2026?
1: Doncs pues mira, Converses de Lletres en este any ho dediquem a les llibreries. Ja sabeu que nosaltres, en Gent de Lletres, el que volem divulgar és la cultura, els escrits que han fet tota una sèrie de persones, per a que gaudi de tota la gent que llegeix i també per a que podem fer reflexions sobre les coses que passen al món, a les persones i anar deprenent tots. I enguany ho dediquem als llibreters i a les llibreteres, que són els que difonen els llibres, perquè nosaltres el que volem també no sols és que hi hagi persones com escriptors que van ser al principi, quan vam començar a fer Gent de Lletres, que eren propers així al COI, a la comarca, sinó que també siguen persones... Això és el que volia dir, que siguin persones properes. I, per tant, ja fa temps han sigut escriptors, tant de poesia com de novel·la i assaig, i l'any passat ja el van dedicar al món del teatre, a persones que tota aquesta cultura ens la difonen col·lectivament a través de les representacions teatrals, que també eren artistes, actors així alcoyans. I enguany hem pensat dedicar-ho a les llibreries, que també difonen tota aquesta cultura a través de la venda dels llibres, de la seva difusió, de la seva recomanació a totes les persones pues, que van a les llibreries.
0: I per això, sí, a l'estudi central de Ràdio Alcoi m'acompanya Pau Grau, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: De Detroit, i Pili Llorenç, també, de la llibreria Llorenç, bon dia.
3: Bueno, ja jubilat,
0: sí.
3: Però,
0: sí.
3: Jo, perquè no m'olviden, tots els dies faig la llibreteta.
0: I per telèfon ens entén Cèlia Ibáñez, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Moltíssimes gràcies per haver vingut ací i compartir el que anem a contar a través d'aquestes converses de gent de lletres, que serà a partir del 14 de maig i fins al 4 de juny. Però abans, Mila, què teniu preparat al Club i Amigues d'Amics de la UNESCO en quant a activitat cultural?
1: Bé, doncs pues mira, en quant a activitat cultural, per al 5 de maig, tenim la reunió del Club de Lectura, que anem a comentar el llibre, el quinto, En Discòrdia, que és de l'escriptor Robertson Davis. I el 7 dijous, la projecció i col·loqui del documental Mohanas, Resistència, Memòria i Pau. Aquesta activitat l'ha organitzat el col·lectiu 8 de març, des de totes les activitats que es van programar per al mes de març i els mesos de darrere com a col·lectiu. També tenim el 8 divendres la reunió del col·lectiu 8 de març, que és un grup que està dins dels grups que perteneixen al Club UNESCO, i també el 29 divendres està la reunió de l'Associació Fonèvol. Però a més d'aquestes activitats, tenim que ja hem inaugurat este dijous passat, el dia 30 d'abril, vam inaugurar una exposició que es diu Impressions. Esta exposició és d'Irene Almendros i estarà al club del 30 d'abril fins al 30 de juny. Irene Almendros és una artista que reuneix les últimes obres realitzades i, a més, és dissenyadora gràfica. Està formada en l'Escola Superior d'Art i Disseny d'Alcoi. I en esta exposició, Impressions, mostra mitjançant diferents peces diversos punts de vista del mateix concepte. Així, entre les obres gràfiques, la pintura i les peces escultòriques, els visitants que aneu a veure-la es veureu induïts en una reflexió constant sobre l'experiència estètica que produeix

0: lluïssin cadascuna de les seues obres. I vos animem a que vingueu a visitar-la perquè és una exposició molt bonica.
1: Quin horari té de visita?
0: L'horari de visita, com sempre, és de 7 a 9 de dilluns a divendres. Les dues primeres setmanes estarem tots els dies i a partir de la tercera setmana pues el club estarà obert els dies que tinguem activitats. O sigui, que és que vingueu els dijousos a les converses de gent de lletres, pues podreu contemplar i admirar aquesta exposició.
1: Sí, perquè la primera cita la tindrem el 14 de maig, que serà dijous, amb Cèlia Ibáñez. Cèlia, quan vas rebre la invitació de participar en converses de gent de lletres, com ho vas rebre?
2: Ah, pues molt bé, perquè mira, per a mi el món del llibre és el meu món.
1: I has triat el lema de què tinc al cap, llibres. Per què?
2: Pues mira, perquè, a veure, jo des dels 28 anys fins que em vaig jubilar he treballat en 4 llibreries. Es nomena o no cal?
1: Sí, nomena-les, sí.
2: Ah, pues mira, és que llibreria Laos en Alacant, que ha desaparegut, llibreria 7 i mig en Alacant, que ha desaparegut, llibreria 80 Mundos, que s'ha traspassat, en Alcoi vaig treballar en els llibres quan estava en el carrer Sant Nicolau. Això sí que suposa que la coneixeràs.
1: Sí.
2: Eres molt jove, però suposa que la coneixeràs. Per a mi, em sembla molt interessant aquestes xerrades en què els llibreters contem les nostres experiències, les xerrades que han organitzat les xiques estes de la UNESCO. En un moment en què està guanyant la carrera del món digital i al mateix temps es publiquen quantitat de llibres. Als anys 70 del segle passat es publicaven 3.000 llibres, 30.000 llibres a l'any. Això era assumible i controlable. S'etiquetaven a mà, almenys llegies les contraportades i seleccionaves. Ara m'agradaria contrastar amb el Pau,
1: sí,
2: com s'organitzen ara, perquè ara tenen ordenador, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. I, a més, ara, en la intel·ligència artificial.
1: Exacte.
2: Nosaltres tot era a mà. I, no sé...
1: Ara lo preguntarem, que el tenim així, a veure què ens diu.
2: Sí, m'agradaria,
1: sí,
2: m'agradaria que... Pues, perquè... per a mi els llibres ha sigut sempre com una obsessió. Tinc 83 anys i continuo comprant-ne com a mínim uns 20 a l'any. Com a mínim.
1: Aleshores, Cèlia, en esta xerrada vas a compartir tota aquesta experiència, no?, i la evolució que ha hagut.
2: Sí, per suposat.
1: I també estaràs oberta si volen fer-te alguna pregunta a les persones que hi vagin a aquesta xerrada?
2: I tant.
1: Molt bé.
2: Lo que no sé què pot interessar, no ho sé si es pot interessar molt l'experiència, perquè, no sé, ja el món digital és que fa desaparèixer moltes coses.
1: Mila, dis.
0: Mira, pues és que Cèlia és una amiga meva des de molt jove. La vaig conèixer quan jo estudiava a Alacant, en la llibreria 7 i mig. I en este cicle tenim dos persones que han estat tota la seva vida dedicades als llibres, com són Cèlia i Pili Llorenç, que està així, i després dos més jovens, que són Pau i Sònia. I també pues, en les diferents xerrades podrem apreciar els diferents contrastes de llibreries, com està dient-nos.
1: Cèlia.
0: A Cèlia la presentarem i estarem en ella, Melines, Amèlia I jo.
1: Sí, Amèlia García.
0: Amèlia García i jo. I ja farem un diàleg per a parlar un poquet també de tota la seva vida, perquè ella va ser pionera en la llibreria 7 i mig per a fer llibres en valencià. Uh-huh. O sigui, per a difondre i començar a veure que els llibres també estaven escrits en la nostra llengua, ja que en aquells moments pues, estava encara prou prohibit el poder parlar en valencià sobre, en les escoles, en molts llocs. Uh-huh. I penso que això també és un tema molt important que tractarem aquest dia.
1: A les 7 de la vesprada serà la xerrada amb accés lliure aquest 14 de maig. I a la setmana següent, el 21, serà el torn per a Pau Grau, que Pau, Celi estava dient que als anys 70 hi havia 30.000 llibres, tot ho gestionaven a mà, i ara es pregunta que com ho feu vosaltres quan hi ha ordenador, hi ha intel·ligència artificial, està el WhatsApp, com ho gestioneu, pregunta.
3: Bàsicament, com podem.
2: Com podem.
3: Fer-li front a tot. Fins on ens arriben les mans i els esforços i l'energia. Sí que és veritat que quan sents parlar d'aixòs números són absolutament aclaparadors, la barbaritat de llibres que es publiquen avui en dia. És una... S'escoltàvem fa poc estadístiques sobre que la meitat dels llibres no venen més d'un exemplar. No és ben bé així, però sí que es pot extrapolar a que apenes n'hi ha vendes de molts dels llibres publicats, sobretot perquè n'hi ha una sobrepublicació. La indústria ha entrat en una dinàmica, gràcies al turbocapitalisme actual en el que estem tots sumits, en què emitix molts títols, els que quallen bé, els que no es destrueixen, i els que quallen, diguem que alimenten aquelles produccions que no arriben a fer-se un lloc al mercat.
2: I això de que tot això que els llibres em fan mal el cor.
1: És dir, que li fan mal el cor, li sent mal. No. De les cultures que en els llibres està dient.
3: Sí, sí, és veritat, no? La veritat és que és un crim, però hem entrat en una dinàmica perversa en què precisament per això són importants els papers de les llibreries, perquè fem, jo i els meus companys, fem de filtre. Ens arriben una barbaritat de novetats de les quals hem de marcar quines volem que arriben al nostre públic i quines creiem que és innecessari. Intentem fer una selecció, la selecció més acurada possible, així i tot seleccionem per damunt de les nostres possibilitats. Així i tot, les pròpies editorials expulsen els seus llibres, diguem que de la primera línia de la llibreria, perquè quan encara tens llibres que vols que els teus clients tinguin a mà, ja t'han arribat llibres nous de la mateixa editorial que estan, diguem, que desplaçant aixòs. Enmig de tot aquest caos intentem posar tranquil·litat. Al final els llibres són uns artilugis.
2: Damunt d'aixòs caos, la llibreria té que tindre un fons de llibres fonamentals.
1: Diu que dins d'aixòs caos la llibreria té que tindre llibres fonamentals.
3: Sí, clar. Intentem, cada llibreria també té els seus gustos, les seves preferències, que són les dels seus clients, i intentem fer la seva selecció, però intentem tindre en compte que una llibreria no és un Carrefour, que un llibre no és un videojoc, que són artilugis de cocció lenta, són uns objectes que ens ajuden a prendre's la vida amb tranquil·litat, a reflexionar, a pensar, a prendre's una miqueta de temps, a disfrutar de l'oci, i per això, darrere ibi-tibi. Ens arriba molt, però hem de posar una miqueta d'ordre en tota aquesta voràgine.
1: A les 7 de la vesprada del dijous 21 de maig serà el teu torn, Pau. No sé si parlar d'això, però sí que has volgut titular-ho, no? De Afortunat llibretera de Detroit.
3: Sí. Em sento afortunat cada volta que obrec la persiana. I a veure, el meu cas, resulta que jo durant més de 20 anys m'he dedicat a la comunicació i n'hi ha un moment en la meva vida en què jo feia una faena que m'agradava i estava treballant en València i se'm planteja la possibilitat de quedar-me la llibreria en traspàs. Clar, és un moment de molta incertesa. Va ser, a més, només passar la pandèmia. Has de prendre una decisió i vas en peus de plom. Què passa? Que jo ara, ja des dels 6 anys que han passat, em sent molt més afortunat perquè sé que vaig prendre una decisió correcta, perquè estic contentíssim i tinc un lloc de privilegi.
1: Mila.
0: I a Pau el presentarà Sofia Moltó. Sofia Moltó és membre de la coordinadora d'Escoles Valencianes i també enguany s'ha incorporat a la Junta del Club UNESCO.
1: Pau, donant-me un tast del que contaràs en aquesta xerrada.
3: Bàsicament parlaré de la meva experiència des d'estos últims, al llarg d'estos últims 6 anys, des de que estic a Detroit Llibres. No només això, anem a veure, jo no era llibreter, però de sempre m'han agradat les llibreries, m'han agradat els llibres, m'ha agradat furgar en les llibreries, sempre que ando a una ciutat he intentat visitar-les, i pues, és possible que encara no ho tinc del tot pensat ni elaborat, però a banda de la meva experiència personal com a llibreter, m'agradaria parlar de l'experiència que crec que puc aportar des dels dos costats de la trinxera. Perquè al fi i al cap, el que jo faig a Detroit no és altra cosa que el que a mi m'ha agradat anar trobant en les llibreries, com a lector i com a consumidor de llibres i com a consumidor de cultura. Crec que les llibreries tenen aquest paper fonamental de que fan de nexe d'unió de com estava parlant Mila, de les lletres en el públic. Són no només això, sinó també que formen part d'aquesta columna vertebral de les ciutats, que és el comerç tradicional. Entonces, des d'aquesta doble vessant, crec que és molt important que hi hagi llibreries en marxa, com és el cas, com en el COI tenim el privilegi de tindre un bon grapa de llibreries que estan funcionant molt bé, d'algunes que són absoluts referents, com Llorenç, ho ha sigut durant tota la vida, i complint 150 anys, poca broma, i que a banda això, diguem que dinamitza el teixit comercial de xicotets comerços, que són els que donen vida i prestigi a una ciutat. Vull dir, una ciutat que no té llibreries o que no té xicotets comerços és una ciutat que no té futur. Aleshores, pues, parlar una miqueta del que fem a Detroit, però un poc també de com ens incardinem en el nostre teixit. Al final som una llibreria de barri en una ciutat xicoteta. Entonces hem de tindre clar el nostre paper.
1: Una llibreria situada al carrer Oliver número 5 de Ciutat del Coll. Jo dic, al barri de Santa Rosa. Sí. Clar, és que a mi també m'encanten les llibreries del COI i sóc visitant també perquè sóc de les que m'agrada el paper, sincerament, el tocar, escoltar, olorar les novetats, les novetats que deies. Fins que no es va deixar reflexió, Pau, de les mateixes editorials expulsen els seus llibres, no m'havia parat a pensar-ho.
3: Sí.
1: De què pot passar això?
3: Suposa que serà una cosa cíclica. Ara estem en aquest punt. És possible que en algun moment comencen a ralentir, a optimitzar una miqueta les edicions. Avui per avui el paper és molt car, també. Suposa que les pròpies editorials tindran aquest debat intern de fins on poden arribar en aquesta dinàmica. Però sí que estem en un moment en què no, vull dir, fa uns mesos vam tenir un congrés de llibreries en València i era una de les coses que es parlava, de que està sobredimensionada la producció de llibres. En un moment s'ha de retraure d'alguna manera, perquè és que no beneficia ningú.
1: Seguirem presentant aquest cicle, però ara hem de fer una pausa i després continuem.
4: Del 2 al 17 de maig, Muro t'espera. Viu la màgia dels moros i cristians amb concerts, entrades i ambaixades espectaculars, revetles i molt més. Gaudís de la baixada i la pujada de la Mare de Déu. Emociona't amb les mascletades i deixa't portar pel ritme de la festa i la música, especialment el dia 9 amb l'entrada mora i el 10 amb la cristiana. L'Ajuntament de Muro et convida a consultar la programació de festes al seu web i a les xarxes socials municipals.
1: Seguim en el nostre programa i seguim conversant amb la gent de lletres que avui tenim així a l'estudi. I la següent cita d'aquest cicle, que ja és l'edició número 12, serà el dijous 28 de maig amb Pili Llorenç. Què tal? Tens molt a contar, no?
5: Massa. I la memòria ja per l'edat ja comencen a ponegar-me i tot. Que no t'acordes d'això? Que no te'n recordes? Mira, és que avui me'l sap jo malament, ja està. Però efectivament jo em vaig donar compte que o donava tot o no anava a l'assunt. I bueno, pues, perquè ho conto sempre, la meva il·lusió no hauria sigut estar en la llibreria, aunque jo vaig néixer allí, vam néixer els tres germans allí, però bueno, en una distància enorme. El meu germà major va néixer 15 o 17 anys antes que jo. Jo no el vaig conèixer vivint a ma casa. Ell va estudiar, vale. El segon se'n venim menys, però així i tot també. Però bueno, jo em veia, perquè jo vaig fer un curs d'infermeria, que és el que realment m'agradava, i continua agradant-me. Però en cert moment vaig veure que no hi havia solució, o sigui, no hi havia ni perdó ni castigo. Ahí te ha tocado. I ahí ha estat. Ha intentat fer-ho el millor possible, en la millor educació que ha pogut, perquè en algun moment en què totes les persones no són iguals i uns dona gust d'estar en ells, altres tens que fer un esforç molt gran per, no dic la paraula, però bueno, com estem entre amics, aguantar molta cosa. I bueno, pues, però pareix que el dia al dia, jo per exemple me recordo que per la nit el meu home es girava per dormir i jo tenia 8 o 10 o 12 llibres que eren fijos, 10 pàgines primeres, 10 del mig i 10 del fin, perquè és que si no, no sabies de què anava l'assunt. I gent que a lo millor confiaves en que li agradava una cosa i el dia siguient no, els 3 dies seguien que no podia en ell. I la teua resposta no era de dir, pues és boníssim, pues és, escolta, però a mi m'agrada molt. Pues no. I després, pues mira, deixa-se-lo o torne-me-lo. I vostè s'endú qualsevol altre, o si en té més per llegir, comença per això. Quan passi un poquet de temps, comença-lo altra volta. I tindre la satisfacció de que passarà aquest temps i vindre a dir que me l'ha acabat en 3 dies. És que jo no sé com estic. I no, no, vostè està normal. Però passa això, que vulguis que no, perquè jo ja el dic, la meva cita, l'únic que tenia era llibres. I em dormia més bé poc, però bueno, jo tenia que fer-ho. I jo he quedat contenta, satisfeta, però sí que el dia que jo vaig complir la meva edat, vaig dir, senyores, hasta aquí llego la nieve. I efectivament tenia tot preparat i no m'he arrepentit en ningú moment, perquè també considero que la persona que ho ha agarrat ara és una persona que ha estat molts anys amb nosaltres, no mos ha fallat en res, i li agradava també el contacte en la gent, que és molt important, i el ser bona persona i complidor. Punto. No n'hi ha més.
1: Parlem de José Ernesto Nadal.
5: Exactament.
1: Que està ara i al front de la llibreria Llorenç, que també és un clàssic en el carrer Sant Llorenç.
5: Pili. Exacte, és que enguany fem, ara en abril, han fet, bueno, no és veritat, anem a dir la veritat. 150, és que resulta que eixa no era una llibreria, era una més papeleria i més o menys, no sé si tenia revistes també i tal. Però era un senyor que era de València, si no recorde, que son pare no sabia on clavar-lo més o menys, aquesta és la història que ja jo sé, i es va donar compte que havia una persona, quan el xic ja li va dir a son pare, jo ja no vull estar així ni viure ni tal, que hi havia una persona que treballava en una impremta d'imprimir i a més enquadernar, i que tenia algo de relació amb els llibres. Entonces era a mon pare. I entonces, mi abuelo, que jo no he conegut a ningú abuelo, però és tot el que el conten, pues va intentar parlar en este xic i dir-li, vostè vol deixar-se? Pues bueno, mire, jo tinc el meu fill que jo voldria clavar-ho així i tal. Bé, estupendo, van començar bé. Però clar, soles això no era, era bé, però no era del tot. Vivíem allí. Però després va ser el meu germà Lluís, el major no, perquè el major no ha estat mai en... Jo no l'he conegut vivint a ma casa, per l'edat que tenia allà. I bueno, tenia amics i tenia un també molt bon amic que li agradava molt llegir i tal, i li va dir, i, bueno, li va clavar en el cap el fer la reforma. La reforma va costar làgrimes, llozos i moltes coses, però bueno, les han passat, gràcies a Déu. I entonces sí, vam fer una reforma i bueno, allí vam començar fent inclús un dia o dos a la setmana, de una a dos lectures de llibres, de teatre, de, vamos, de poesia, que veníem, érem 14 o 15, però bueno, prou érem. I d'ahir ha anat, pues, la cosa pujant, i jo fent-me l'ànimo de més, perquè ja dic que no era precisament el meu, però bueno, al final considero que ha complit en el meu deure i més o menys l'ha deixat en mans d'una persona que ha estat amb nosaltres 22 anys, si no m'equivoco, complint d'una manera molt bona i aprenent molt, preguntant molt i vamos, està de més ara, està no content, molt content, i nosaltres encara més.
1: I qui presentarà a Pili?
0: A Pili la presentarà Ximo Llorenç, sí, que ja és un clàssic en les presentacions.
6: De la llibreria Llorenç.
1: Sí, Sèria, sí, que vol dir alguna cosa de la llibreria Llorenç.
6: Abans d'obrir l'Os en Alacant, que va obrir en l'any 70, doncs en Alacant n'hi havien llibreries, papeleries, com ha dit Pili abans, que no, però una llibreria no n'hi havia. I aleshores, en els 600, pujàvem al coll a llibreria Llorenç a comprar llibres. Perquè era l'únic lloc que es podien trobar llibres de deberes, d'assaig, de teatre, que, pues això, que mira si tenia fama Llorenç.
1: Sí, sí, que Pili està dient, Cèlia, que venien des d'Alacant així a la llibreria Llorenç perquè era l'única que n'hi havia, que no en tenien allí.
5: No, perquè les demés eren quasi totes papeleries.
1: Exacte, això és el que està comentant.
5: Sí. I ara és un servici molt millor.
6: En els 600 al coll a comprar llibres.
1: Així és. Ximo Llorenç, que presentarà a Pili, que conforme ens estàs avançant, poc contaràs tota aquesta experiència, no, de tants anys ahir a la llibreria, Pili. Diu, sí, sí. I també, si volen fer-te alguna pregunta o alguna curiositat, no, us ho contaràs.
5: Sí.
1: A les 7 de la vesprada d'eixe dijous, i el cicle s'acabarà en juny, Mila, amb Sònia López, de la llibreria Papeleria Cosmos.
0: Però que ara ella té la seva pròpia llibreria, però que també està treballant en moltes altres llibreries ací al coll, que ella du també una trajectòria gran com a llibretera.
1: Qui la presentarà?
0: La presentarà un amic d'ella, que la coneix molt bé, que li diuen Gabriel Aura.
1: Molt bé. Hem tingut també l'ocasió de parlar amb Sònia, que bueno, està tenint la llibreria i avui no podia estar en aquest moment, però també ha compartit amb els oients de Ràdio Alcoi què és el que contarà aquest 4 de juny al cicle de converses de gent de lletres. I l'última xerrada del cicle serà el dijous 4 de juny, també a les 7 de la vesprada, a la seu del Club d'Amigues i Amics de la UNESCO, recordem, entrada lliure, i serà a càrrec de Sònia López, de Cosmos, la llibreria de Sònia. Bon dia.
7: Hola, bon dia. Què tal?
1: Molt bé, i tu com estàs?
7: Bé, estic un poquet nerviosa, però està molt bé.
1: Simplement volem conèixer que dones un tast als nostres oients el que vas a exposar en aquesta conferència, en aquesta xerrada. Primerament, has volgut presentar-te, no, com a recomanadora de llibres i il·lusions. Per què?
7: Bueno, crec que és la part més emocionant per a mi. És la que tu tens a un client que pugues recomanar-li un llibre i que després torne. Esa és, crec jo, que és la millor recompensa que tenim qualsevol llibreter. Sempre que tornen els clients que el diguen, m'ha agradat moltíssim, recomana un altre llibre, és el millor. Crec que és el que, ja t'he dit, el que pensem tots els llibreters.
1: Perquè el que vas a contar en aquesta xerrada és un poc la teva experiència, sí, des de Cosmos.
7: Sí, bueno, puc parlar el que és la meva experiència professional, també la carrera, que fa molts anys que em dedico a aquest tema, i sobretot pues, la meva pròpia experiència així en la llibreria Cosmos, perquè és un canvi molt radical, un canvi de barri, una situació molt bonica, la veritat, que no tinc cap problema, perquè m'han acollit molt bé el que és la clientela d'ací dalt del camí. I nada, això, les anècdotes, les experiències i nada, la vida dia a dia.
1: Recordem, Cosmos està en el carrer
7: Músic Carbonell 1. molt, molt proper del que és la, la rodona de, del camí, és així. I dius, parlar de la meva experiència, de la meva vida lligada als llibres, perquè per tot és una trajectòria molt ampla, no?
8: Sí, jo crec que calcule que porta ara uns 24, 25 anys, que és molt, eh? Es diu ràpid, però és molt de temps. I, clar, durant tota aquesta vida pues, tens moltes experiències bones. Sempre he primat les experiències bones, sempre n'hi ha algun disgust, no? O algun client descontent, però no sempre prima el que està content i ja el dic, lo que tornen els xiquets, que sempre és lo, mi lema, no? Els xiquets és el client de demà. Uh-huh. O sigui que jo es mime molt els xiquets, m'agrada moltíssim. Uh-huh.
7: Perquè així teniu oferta, estem en Cosmos, des de llibres per a infantils fins a adults grans.
8: Sí, tenim llibres per a tots els gusts, eh? Uh-huh. Per a xiquets, bebès, perquè no tenim que descartar-los, que aunque siguin bebès que no puguen llegir, sempre n'hi ha llibres de, pues, d'espuma, de cartó dur, i nada, per tots els gusts, n'hi ha per als adolescents, que estos mos estan costant un poquet més, que es deriva molt als jocs d'ordinador, mm-hmm. però també tenim llibres per a ells i per als adults. Mm-hmm.
7: En esta xerrada que oferiràs, jo recordo, el dijous 4 de juny, al final de la mateixa, si el públic vol fer-te alguna pregunta, estàs oberta, no?, a aquesta interrelació amb els espectadors.
8: Sí, clar, tot el que vulguin saber. També vaig acompanyada, aniré acompanyada en un gran amic i en un gran client, que és Gabriel Laura, i, bueno, així, si la gent no sap què preguntar-me, Gabriel me preguntarà i podrem fer més amena la xerrada.
7: Sonia López, moltíssimes gràcies per atendre'ns, per fer este tasc, com deia al principi, del que vas a contar en esta xerrada de la Comerces de Gent de Lletres. I ja per últim, quan vas rebre la invitació per a participar en este cicle, què vas pensar?
8: Pues van tindre un poquet de nervios, perquè, clar, me lo van ofrecir i vas pensar que, no sé, jo com és el treball de dia a dia, pense que sempre vaig a tindre uns companys molt més interessants que jo, però, bueno, també és de veres que et dones compte de tota la carrera que portes i dius, oi, pues sí, tinc molta carrera, molt que poder dir, molt que explicar, i sí, crec que estic dins d'aquest grup, no? Estic molt contenta, la veritat, que hagin pensat en mi.
7: Sonia, moltes gràcies i que vagi bé.
8: Molt bé, adeu.
7: Ah, sí, hem compartit un poc amb les protagonistes i els protagonistes d'este Gent de Lletres. Ja per acabar, Mila, si vols afegir alguna cosa més.
0: Bueno, pues que estem molt agraïts que vinguin i que a través d'aquest programa de Gent de Lletres pues nosaltres desenvolupem una idea molt important per a la UNESCO, que es diu en el preàmbul de la Declaració dels Drets Humans, i diu que és a la ment de les persones on s'han d'edificar els fonaments de la pau. Mm-hmm.
7: Un cicle que organitza el Club d'Amigues i Amics de la UNESCO amb la coordinadora pel valencià. Célia Ibáñez, també per acabar, vols un missatge final per als nostres oients?
2: Que llisguen.
7: Mm-hmm. Que llisguen, que important.
2: Que llisguen molt. Mm-hmm.
7: Moltíssimes gràcies per atendre'ns per telèfon i que vagi tot molt bé, i especialment aquesta xerrada en converses de Gent de Lletres. Célia.
2: Moltes gràcies.
7: Pau, també per acabar.
2: Adéu.
3: Res, agrair a la gent de la UNESCO, Incombustible, que hagin comptat en els llibreters, també per este cicle, i també a Ràdio Alcoi per la difusió que sempre es presteu a col·laborar en aquestes coses.
7: I Pili, també, per acabar.
5: Recordar-se de vosaltres, que és important, mm-hmm. és de veres. Ho fet, jo crec que durant tota... Jo recordo que sempre hem estat allí i han estat ells també amb nosaltres pel que ha pogut passar o el que siga, i molt bé, estupendo.
7: Com sempre, un plaer rebre-vos i conèixer més sobre aquestes iniciatives. En concret, avui ens centra la de Converses de Gent de Lletres, que arriba a l'edició número 12. Moltes gràcies i que vagi bé.
0: Moltes gràcies, adeu. Maribel.
2: Adéu.
9: És la 1:00 PM en Canàries. Los 14 españoles que van a bordo del Ondius, el crucero en el que se ha desatado el brote de antivirus, van a pasar la cuarentena en una planta cerrada en el Hospital Gómez Ulla de Madrid y en caso de presentar síntomas serán aislados. Son los primeros detalles que acabamos de conocer. En este hospital militar está Marina Fernández. Marina, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Una planta del hospital aislada para la cuarentena y el seguimiento de estas personas que, recordamos, son asintomáticas. Solo si manifestaran signos de posible contagio pasarían a la planta 22, la unidad especializada, la UATAN, de este hospital. Lo acaba de trasladar la Dirección de Recursos Humanos a los trabajadores. José García es el delegado de prevención del Gómez Ulla de CESIF.
11: Entrarán por una parte externa al hospital, subirán por un ascensor cerrado y todo el camino se desinfectará y se volverá a limpiar según establecen los protocolos de seguridad.
10: Los protocolos de salud pública los van a atender desde el principio profesionales formados para trabajar en la unidad de alto aislamiento con este tipo de infecciones. Según los sindicatos, la dirección del hospital ha aprobado un refuerzo de la plantilla de más de medio centenar de profesionales para que puedan cubrir en sus puestos habituales, en la atención de los pacientes, al equipo que se va a encargar de los viajeros del Ondius.
9: Por su parte, el gobierno está evitando esta mañana confrontar con el Partido Popular por las críticas que está recibiendo por la gestión de esta crisis, aunque le está volviendo a pedir más lealtad a Adriana Jordán.
12: El ministro de Política Territorial pide al PP ser cuidadoso y no olvidar la prioridad, atender a las personas. Ángel Víctor Torres reclama a los populares estar a la altura y apartar la sanidad de la lucha partidista.
13: Y me quiero apartar de esa polémica. Yo lo que le pido al Partido Popular es que colabore, que ayude, que eche una mano.
12: Los populares ven a Sánchez desaparecido y afean que se le reproche falta de humanidad. Creen que el gobierno está gestionando mal, como dicen, lo hicieron en la pandemia del COVID.
14: Volvemos a ver las oscuras golondrinas, por decirlo de alguna manera. La mala gestión, las malas noticias, el desastre de comunicación.
12: Torres resalta esa gestión del 2020 y señala que los dispositivos funcionaron y se ponen en práctica ahora para el antivirus.
9: En Alemania, la policía está acordonando la sucursal de un banco que está cerca de Colonia, donde se está produciendo un atraco con rehenes. Los atacantes han conseguido interceptar un vehículo blindado con el que han podido acceder al interior. Corresponsal Carmen Viñas, buenas tardes.
15: Según la policía, dentro de la sucursal de este banco, en la pequeña localidad de Sinzig, al suroeste de Alemania, podrían encontrarse varios atracadores y rehenes. Los presuntos delincuentes pretendían llevarse el dinero de esta filial del Volksbank, que iba a ser retirado minutos antes por una empresa de transporte de fondos. Uno de los atracadores habría interceptado al conductor del camión blindado, amenazándolo para entrar con él en la oficina bancaria, donde llevan varias horas. Al parecer, uno de los secuestradores y el empleado se encuentran ahora en la cámara acorazada de la sucursal. La policía ha acordonado el centro de esta ciudad de unos 17.000 habitantes y la situación se mantiene por el momento estable.
9: Y los tres funcionarios del Ayuntamiento de Alicante, que estaban citados esta mañana como testigos por la jueza que investiga las irregularidades que se han producido en la adjudicación de viviendas públicas, no han acudido a los juzgados. Radio Alicante, Elena Escudero, cuéntanos.
16: Son cargos de gestión patrimonial, altos cargos de gestión patrimonial y del Departamento de Control de Obras del Ayuntamiento alicantino. Su declaración tenía especial interés para las acusaciones populares que ejercen PSOE y Ciudadanos, ya que fueron estos funcionarios los encargados de dar la voz de alarma cuando saltó el escándalo por las adjudicaciones presuntamente irregulares de VPP en Alicante y que afectan a cargos del PP o familiares. Ambos letrados han mostrado su sorpresa por las incomparecencias e irónicamente han comentado que las citaciones se deben haber perdido por los pasillos del ayuntamiento. Casualmente, estos tres funcionarios tampoco comparecieron en la Comisión Municipal de Investigación sobre el caso.
9: Deportes, Héctor González, muy buenas.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes. Crisis en el Real Madrid tras la pelea entre Valverde y Tchouaméni, que acabó con el uruguayo en el hospital. Estamos pendientes del entrenamiento de esta mañana en Valdebebas. Antón Meana, última hora, muy buenas.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya ha terminado el entrenamiento del Real Madrid. Al filo de las 10 de la mañana llegaba Tchouaméni después de la pelea de ayer con Federico Valverde. Están en la ciudad deportiva el director general José Ángel Sánchez y otro ejecutivo importante del club, Juni Calafat. Veremos si han tenido reunión y qué se han dicho a la cara los futbolistas. Informa el diario AS que el Madrid busca el topo que filtró ayer esta pelea entre Tchouaméni y Valverde, y recordemos que el uruguayo continúa en casa de baja 14 días por traumatismo en la cabeza.
17: Gracias, Antón. Todo en la previa de un clásico, el del domingo en el Camp Nou, que puede darle ya al Barça la Liga de forma matemática. La jornada 35 arranca esta noche desde las 9, Osasuna-Levante, aunque la feliz noticia futbolística de las últimas horas sigue siendo la clasificación del Rayo Vallecano para la final de la Conference League. Victoria anoche 0-1 en Estrasburgo y cita con la historia el próximo día 27 frente al Crystal Palace en Leipzig. Fuera del fútbol tenemos deporte en directo, tenis Master 1000 de Roma. Acaba de terminar el partido de debut del madrileño Rafa Jodar, que se acaba de imponer 7-6 y 6-4 al portugués Nuno Borges, por lo que Jodar estará en la siguiente ronda del torneo. Además, en la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid ya está en la final Four de Atenas, de finales de mes. Busca lo mismo Valencia Basket. Para ello debe forzar el quinto partido de la serie de cuartos. Va 2-1 abajo, hoy desde las 8:15, cuarto partido en Grecia frente a Panathinaikos.
19: En un mundo donde los algoritmos eligen qué es lo que importa, ¿cuál es la actualidad?
20: La filosofía que lo peta en redes.
19: ¿Y quién es el último gurú de moda? Tú haces algo revolucionario. Elegir por ti mismo. Eliges.
21: Yo creo que es más necesario que nunca este pensamiento crítico sobre
19: pensar.
22: Well, I mean, you know, by that time,
21: bueno, aquel entonces.
19: Escuchar otras voces.
23: Yo a ti te daría el papel, ¿eh?
21: Me lo darías, ¿no?
23: Te daría el papel de hacer de ti mismo.
19: Y disfrutar la conversación. Eliges a vivir, que son dos días. Y es que nuestro algoritmo.
21: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
19: Eres tú. A vivir, que son dos días, con Javier del Pino. Cadena SER, el poder de la conversación.
9: De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
19: Cadena SER. Servicios informativos. Radio Alcoy. Cadena SER.
24: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 15 grados centígrados.
25: Notas necrológicas.
26: Tanatorio San Jordi informa. Ha fallecido a la edad de 74 años don Rafael García Sorolla, antiguo trabajador de Peralta y Filatura Tossals. Los oficios de misa corpore in sepulto tendrán lugar este sábado a las 11:30 horas en la capilla del Tanatorio San Jordi. La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala número 2 del Tanatorio San Jordi, en la zona norte, en la calle Roís de Corella, 14.
25: Descansen en paz.

0: En els pròxims minuts, en el programa Avui per Avui al Coll, anem a parlar d'una novetat editorial, un nou llibre d'un autor que la veritat és molt conegut, fa molts anys que el conec, pues parle del contestar Ferran Albors. Bon dia, Ferran, què tal, com estem?
1: Bon dia.
0: Com està? L'embruix de la Mariola i els seus voltants, vivències i tradicions. Realment és un, com una reedició, no?, d'un llibre anterior que vas fer. A veure, parla'ns als oients, explica'ns un poquiu com és aquesta obra.
1: Bueno, l'any 2018 va haver una edició que va estar sopagada per una...
0: editorial.
1: Diputació.
0: Ah, Diputació, vale. Diputació.
1: I bueno, i ara, pues, després de 8 anys, pues, hem fet una altra edició que ha sigut patrocinada també per l'Institut Joan Josep Verd d'Alacant. I bueno, i ahí podrem deixar caure altra volta alguna coseta més de tot el que m'han ensenyat els nostres majors, no?
0: Però el que has fet és un poquet actualitzar en alguna...
1: Sí, bueno, al llibre n'hi ha sobre 25 rutes o 24 rutes de la Mariola, del Benicadell, de la Serrella, de la Itana, bueno, n'hi ha dels voltants, les serres dels voltants, i aquestes rutes, pues, bueno, ahí podem, en peu de senyal, pues, quines plantes medicinals podem trobar en cada ruta, no? I, a més, pues, bueno, n'hi ha sobre 60 o 62 plantes que, a part de seus propietats, pues cada planta té el seu remei casolà, de ma abuela Francisqueta, de ma mare Remedio
0: Tia
1: Carmen, tot el tema de mal de panxes, diarrees, constipats i tot això, no? Que això, el que em van ensenyar els abuelos és que no es perguera i que no ho guardàrem en un cavall i que s'explicara, això es transmitirà a la gent, no? I això és el que estem fent.
0: Molt bé, molt bé. Ma abuela Francisqueta.
1: Francisqueta la Coloma.
0: Que bona, Francisqueta la Coloma.
1: Són remeis casolans per mal de panxa,
0: per
1: menjar, que el donem una tasseta de sàlvia.
0: Contamos alguno, va a veure.
1: Per la diarrea tenim el gorromino. Hi ha moltes plantes medicinals que són remeis casolans d'antes, no?
0: Vale, vale. Sobretot orientat a plantes medicinals, no? Això remeix
1: que... Sí, bueno, té l'apartat de rutes, jo el dic jo, on podem trobar plantes, l'apartat de plantes, després tenim un calendari de recol·lecció de plantes, quins mesos de l'any es pot recol·lectar i en quins puestos, sempre respectant la natura.
0: Exacte.
1: Després tenim un apartat també, hi ha 8 plats de menjar de la... d'abans, tenim ahí l'arròs caldoret en conill, la paella de faves i carxofes, el mentirón, la paella de floricol i bacallà, hi ha molt d'això. I a part també hi ha un apartat de licors, el nostre herbedet, que no decaiga, i en aquest sentit hi ha moltes fórmules d'herbedet que hem deixat ahí a la llum pública perquè el que guardem en un cavall no aprofita per res.
0: Claro, claro, ja que les generacions següents ho tinguin ahí, que no desaparega en la memòria totalment. Sí,
1: exacte,
0: és veritat.
1: Això és el que han pretès, perquè jo me recordo en una ruta del llibre, me recordo que anava acompanyat de dues persones majors que tota la vida m'han acompanyat i han tingut el plaer i la constància d'ensenyar-me moltes plantes durant més de 30 anys. Quan vam acabar aquesta excursió em van dir, Nando, d'avui no van caminar a soles, però el demanem que transmetisquis tot el que t'hem ensenyat, no?
0: Ostres, que bonic.
1: Això és el que estem fent, ràdio, revista, periòdics, televisió, llibres, i estem deixant-ho caure ahir perquè la gent no li s'olvide, no?
0: Qui eren aquestes dues persones?
1: Bueno, aquesta era, a part de mon tio Juanito del Dèneu, tenim a Paquito Campaneta, a Tomaset Blanquer, Andrés Santamaria, que era un pastor de Confrides. Hi ha 5 o 6 persones ahí que han tingut la paciència de... Ja hem estat més de 30 anys per ahir, patellant-se totes les setmanes, dissabte, diumenge, tots els racons de les serres de Mariola, de la Itana, de Benicadell. I bueno, aquestes persones m'han ensenyat, han escrit en aquestes plantes, quines propietats tenen, quins remeis carolans donava, per refredats, per constipats de pit, per fer diarrees, quan t'has sentat mal a menjar, o quan feia mal a l'orella, vamos. Hi ha moltes plantes allà que m'han ensenyat aquestes fórmules màgiques de les nostres entranyes, de les serres, no?
0: De les serres. Perquè això no estava reflectit en ningun puesto, no? Això és tot tradició oral, que també hem passat. Ara,
1: tot lo que és tot vivut. Tradició oral, clar. I algun bloquer que portava el bolígraf en aquell entonces, estem parlant des de l'any... des de l'any 62, Estem parlant de que jo en 11 anys ja tenim una foto en el llibre en companyia del primer home que em va acompanyar a la Mariola, que era Rafael Maltó, el tio Siso, sí. I ja tenim una foto ahir davant del Racó Llobet en 40 anys, en l'any 61, estem parlant de que jo ara tinc 74 anys, entonces
0: una vida,
1: totes
0: una
1: aquestes
0: vida.
1: Coses anem deixant-les ahir pues, perquè no es perguen.
0: Claro. Este llibre fa això, recopila tota la teua vida, un poc igual en aquest sentit,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és un vale. Llibre amb la primera part, la introducció, sí. Recopilem un poc. Una espècie de vida, de diari, de lo que hem fet durant la serra i la família, no? Però que després ve totes aquestes rutes que hem corregut en el nostre major, n'hi ha rutes que comencen l'any 80 i pico, o 70 i pico, fins al 2000 i algo, 2004, 2005, no? I tot això pues, està reflectit aquí, pues, bueno, n'hi ha rutes de... com de la Boronal de Collobet, n'hi ha rutes de la Font de Mariola al Mar de la Pallampla, n'hi ha rutes de la Cava d'Agre a la Font de Prats, n'hi ha rutes també en terme de Bocairé, en terme de Banyeres. Són rutes que van fer en el seu moment, en els seus moments, i l'han reflectat allà, no?
0: Que bonico. Molt bé, molt bé. Ferran, a veure, este llibre està complicat, la corda, no? S'ha agotat, no?
1: Sí que està un poc agotat, Jo aquest dissabte tinc que baixar a la cana, a la fira del llibre, sí. A firmar alguns, i m'han dit que en queden molt, molt poquets, En qüestió d'un mes o més i mitja han volat, però al voltant de 300 llibres, no?
0: Ostres, molt bé. Sí, també són tirades curtetes, no?
1: Sí,
0: perquè,
1: sí.
0: Com un dia és tu, Diputació... Sí,
1: perquè això va subvencionar per entitats oficials, com ara el Giro Albert, i, bueno, s'adapten als pressupostos que fa la Diputació, no?
0: Sí, t'entenc. Però, bueno, pot haver una tercera edició, no? Sí. Igual que ha hagut eixa segona...
1: Estem en ello.
0: A veure si pot haver una tercera.
1: Si el mismo necessari podem editar alguna cosa.
0: Exacte. Què més anava a dir-te l'últim? Bueno, has estat aquestes últimes setmanes presentant-ho, no?, per diferents poblacions de les nostres comarques.
1: Digues. S'ha esgotat i sols vam fer la presentació en Alcoi, que vam fer la presentació en Alcoi a baix de festes de Mora Cristiana.
0: En Detroit llibres.
1: Vam estar en Cosendai a la Biblioteca Municipal, vam estar en Bocairem també. La idea era fer-ho en els dos o tres pobles més, com siguem, més significatius de la Mariola, no? Però, bueno, faltaria també el Galió. Si n'hi haguem més llibres, pues, podríem fer presentacions en Ibi, Banyeres, Muro... No. Són pobles que també tot el tema excursionista de rutes i plantes medicinals, pues, la gent és agrada i, bueno, anem a intentar veure si fem alguna cosa més.
0: Vale, doncs bé, això està obert. Jo coneixent a Ferran Albors ho aconseguirà, si algú pot aconseguir-ho. Bueno, Ferran, tota la vida, no? Tu un poc, per això, ja parlant ja més d'allà del llibre, no? Tu com a persona... Jo sempre un poc el que t'ha conegut com a botànic, a part de la vessant ixa més política, però bueno, sempre està vinculat, no?, al territori, no?
1: Sí, bueno, jo en aquest tema ha sigut de tota la vida, no? Com per mi t'ha dit abans, no? Als 11 anys ja estàvem
0: pegant voltes.
1: Sí. I aquestes coses són... Jo me'n recordo que aquesta primera excursió de la Mestre, de Rafael Maltó, tio, sí. Anàvem els dos hores per amunt a la Boronà. I l'home ja anava ensenyant-me, en 11 anys, ja anava ensenyant-me. A mi em deia delegado, no sé per què. I em deia delegado, mira, la cama a mi no va. Això és pel mal de panxa. Passau, ja, per si ho senta mal menjar. Això, per les pedres del renyó. O sigui, l'home en aquell entonces ja m'ensenyava per què eren les plantes. I tot això, bueno, ho han recollit.
0: Molt bé, eixen bruix de la Mariola. El títol està molt xulo.
1: Bruixa.
0: La foto també molt xula, de promoció del llibre. Molt bé, doncs...
1: Sí, ja m'he aportat en homenatge al meu amic Janko, que era el gosset que va vindre 18 anys darrere mi.
0: Janko.
1: I aquest any m'ha aportat, també.
0: Ah, mira, veus? Això també és molt guapet, aquest gest. Molt bé, doncs res, Ferran, volíem saber alguna coseta d'aquesta publicació i a veure si això, tenim sorteta i aconseguim aquesta tercera edició, però bueno, així n'hi tot, encara hi haurà algun exemplar, els oients de Ràdio Alcoi poden aconseguir-lo i segur que en un futur, com dia, hi haurà més llibres. Estem en contacte, Ferran, ha sigut un plaer poder-te escoltar.
1: Quan vulgueu a la vostra disposició.
0: Gràcies, adeu.
1: Adeu.
2: Amigos de la música de Alcoy, temporada 2025-2026.
3: Después del éxito el año pasado con Dancing ABBA, llega a Alcoy Dancing with the Beatles, un viaje épico con cantantes, músicos y bailarines en vivo en un espectáculo único sobre el amor, la amistad y la vida. Próximo 16 de mayo a las 19:30 horas en el Teatro Calderón. Venta de localidades en Amigos de la Música, calle Santa Lucía 3 Bajos, en taquilla del teatro y en www.ticketalcoy.com. Revive la magia de los inolvidables chicos de Liverpool y la de sus grandes éxitos.
2: Radio Alcoy con la música.
0: Continuem amb el programa Hoy por Hoy Alcoy i en estos pròxims minuts el que volem fer és una cosa que fem de forma periòdica i és conèixer l'actualitat d'una entitat solidària que sempre dona gust saber totes les activitats que fan, el seu dia a dia. Pues parle de Coratge i parle amb el president de Coratge, que és Rafa Hernández. Bon dia, Rafa, què tal? Com estem?
4: Bon dia, Paco, molt bé.
0: Molt bé.
4: I com... molt agraït, com sempre, que tingueu el detall de contar amb nosaltres.
0: Se suposa, sempre cada meset intentem sempre fer aquesta executiva cita. En estos pròxims minuts anem a veure, ubica'ns, perquè jo m'ha perdut. No tinc que parlar, a veure, compta, perquè que com no pareu, compta.
4: Bueno, pues el 2026, de moment podem dir que està sent un any molt bo per a la nostra associació.
0: Molt bé.
4: Vam començar recibint l'ajuda dels paqueteros de Reis Magos de la nostra cabalgata, de la centenària cabalgata,
0: sí.
4: La primera del món, per tant, molt contents i molt agraïts de l'ajuda que vam recibir dels paqueteros.
0: Mm-hmm.
4: Després, fins ara, del món de la festa, ha sigut un any especial per a nosaltres. I va fer de revistes i ja va fer un concert en el círculo industrial a benefici nostre també, o sigui que molt agraïts. I després, el Aferes dels Contrabandistes va fer un concert en el Teatro Calderón a benefici de Solc i de Coratge, que damunt Maribel, la teva companyera, va ser la mestra,
0: sí,
4: de cerimònies.
0: El capità dels Contrabandistes.
4: Perdona,
0: sí, que és veritat. Sí, sí, no, no, Javi Ferrandiz. No, sí, tant és. El Alferes realista i el capità contrabandista.
4: Ho han fet tot, o sigui, de maravilla.
0: Molt bé.
4: Això de moment.
0: Molt bé.
4: Després, què tenim per disfer? Bueno, doncs tenim moltes coses concretades i moltes per acabar de concretar i moltes encara en, que diríem com si fos un esborrany encara.
0: Vale.
4: Podem concretar alguna coseta. De moment estem col·laborant, com tots els anys, en el Premi Valora, que per cert l'any passat va ser donat a Ràdio Alcoi, i Ràdio Alcoi gentilment ens va donar a Coratge la part econòmica, o sigui que damunt moltíssimes gràcies d'altra volta, però de l'any passat.
0: Sí, de veritat. Té raó.
4: Després, també tenim previst el Rotari Alcoi també farà un concert també que tindrà una ajuda econòmica per a Coratge en juny.
0: Molt bé.
4: També en el círcul industrial, si no passa res.
0: Vale.
4: I tenim previst també el dia 24 d'este mes de maig una ruta per Jordi Raúl Verdú a la Font Roja per als nostres socis i per algú que vulgui vindre a col·laborar una miqueta si cap en l'autobús.
0: Ostres, que millor que Jordi Raúl.
4: Veure, és que
0: Jordi
4: Raúl
0: és fantàstic.
4: És especial.
0: Sí.
4: A banda de que som amics de quan teníem 8 anys,
0: sí.
4: I aquestes coses sempre recorden a venir junts a Sant Roc.
0: Que bo.
4: El que passa que ell era molt més visto que jo, no? Però bé.
0: Sou quintos.
4: Som quintos, sí.
0: Ostres, que bona.
4: Entonces farem una ruteta per la Font Roja, senzilleta i fàcil, perquè la gent pugui menjar-se, perquè els nostres socis ja sabem tots que tenen certes dificultats, però bueno, Raúl s'adapta a tot.
0: Sí,
4: per supòs. I ho fa de manera voluntària, o sigui, imagina't.
0: Claro que sí.
4: Un autèntic plaer.
0: Molt.
4: Bueno, dos plaers junts, disfrutar de... del paratge de la Font Roja i disfrutar de Raúl, o sea que...
0: De les explicacions.
4: Tot junt.
0: Molt bé, molt bé. Genial. Més cosetes, dis-me.
4: Un momentet.
0: Sí. Quilo. Tens ahí pa consultar-ho.
4: També, sí. Tenim previst...
0: Dis-me.
4: Si no passa res, però això depèn encara ara també...
0: Sí.
4: Ara el 14... No,
0: digues.
4: El divendres de la setmana que ve segurament hi haurà una ruta que farà. Però Juan Parra... a la gent de Comissions Obreres de Barcelona.
0: Ostres.
4: I també l'home m'ho fa a benefici de coratge, o sigui que...
0: Ostres,
4: que imagina't, un altre historiador que mos tira una maneta, un altre del Caia, a variar.
0: Caia és un tremendo. Era, i clar, Pedro està especialitzat en tota la història sindical.
4: El que vull saber algo del final del franquisme,
0: claro,
4: i de la transició espanyola té que... El Collana té que llegir el llibre de Pedro.
0: Exacte.
4: És fundamental, la seva tesis doctoral.
0: Molt bé, molt bé.
4: I quan hi entren les últimes vagues del franquisme. I Pedro fa una xigoteta ruta per explicar les últimes vagues i com era la situació del moment.
0: Vale. I a benefici
4: de
0: coratge. Molt bé, molt bé. Sí. Estupendo.
4: Després, també tenim... que, bueno, recordem que tot això ho fem nosaltres que seguim ajudant a la gent d'anys celebrat crit i de les noves enfermetats que vam incorporar,
0: sí,
4: gràcies a la col·laboració contínua de tota la ciutat alcoiana. És que això és molt important.
0: Sí, totalment. Sí que és veritat.
4: Perquè si no fos per ells, nosaltres no existiríem.
0: Sí, sí.
4: I que si nosaltres no existirem, la gent que recibís aquestes ajudes no les tindria i no podria anar a la rehabilitació de tot el que fa, de logopèdia, de psicòloga, de teràpia ocupacional o de fisio, neurològic.
0: Vale.
4: Si no fos per ells, no podria ser. I si no passa res, també tenim previst algunes coses més.
0: Uh-huh.
4: En setembre, però això està tot encara per acabar
0: d'embarcar. Bueno, sí, sí, anunciar un poc, sí, dis-me.
4: Parien com els francesos que diuen la reentré, no? En aquesta reentré, de moment tenim pensat dos coretes que veurem com queden, no? Uh-huh. Una espècie de dinar o esmorzar, que no està gens clar, de Cabasset, per socis en la col·laboració d'alguna entitat alcoiana, segurament en alguna associació de veïns, encara ho tenim per concretar. Per tant, no podem afirmar ni lloc, ni quan, ni en qui.
0: Bueno, però que esteu treballant en això, sí.
4: Estamos trabajando en ello.
0: Estamos trabajando día que día aquí.
4: I també, si no passa res, farem alguna ruta per dins de la ciutat, una ruta històrica de l'Alcoi de final del segle XIX.
0: Vale, final del
4: segle XIX. I en desembre, com sempre, en Nadal, tenim el ja tradicional concert de Nadal dels cantores d'Alcoi a benefici de coratge.
0: Sí,
4: i com
0: sí,
4: va dir aquell, quan una cosa repetís tres voltes ja és una tradició.
0: Bueno.
4: No, tot el portem via 5 i esta serà la que farà 6, o sea que és més que una tradició.
0: Vaya, o sea, sí, total, total.
4: Que no parem, però bueno, estamos en ello.
0: Molt bé, molt bé. Un any intens, com sempre, el 2000, sí. Este 2026.
4: Home, que intens estem... perquè hi ha un grup en la Junta que no para, eh?
0: Sí, no? Claro.
4: O sea, estes coses les fa un equip.
0: Sí, sí, sí, sí.
4: I tu... si l'equip... No te vaya junta, eso no es fa.
0: No. Tú dones la cara, fas un poco de portaveu, pero, sí, pero darrere
4: tens la gent. La donem Àngel i jo, però
0: sí, no,
4: perquè
0: no.
4: La donem. Però en tota realitat darrere hi ha un grup de,
0: claro,
4: de 6 o 7 persones que no paren totes les setmanes de fer coses, de buscar idees, de barallar-se amb la gent.
0: Mm-hmm.
4: A veure, perquè hi ha una cosa, aquí hi ha 3 que no es concreten al final, eh?
0: Sí, no, no és fàcil, està clar que no. Sempre a l'hora

0: o que tenen un càncer, en una altra part del món podien estar morts i la família arruïna.
1: Exacte.
0: O sigui que...
1: Fas doble,
0: abans de que
1: doble
0: quan anem al metge, que m'ho retenga ja i no la setmana que ve.
1: Sí, no, no, vas a urgències i vamos al tracte d'urgències, tot, tot. Ho penses bé i...
0: Clar. I vosaltres quan el sistema sanitari acaba ja perquè ja eres un malalt crònic i ja no estàs
1: claro,
0: en el procés de rehabilitació normal és quan entrem vosaltres.
1: Exacte.
0: Per tant, si algú necessita la nostra ajuda ja sap on estem sempre. Estem en el carrer de la Sardina número 13.
1: Exacte.
0: Allí estem sempre. Ens poden trobar quan vulguin. I si no, evidentment, poden passar per ahí, preguntar-te a tu o a Maribel,
1: claro,
0: o a Lucía,
1: sí,
0: o a Juan, o a qui siga, que tots mos coneixen i tenen...
1: Radio Alcoi és una extensió Radio de Coratge.
0: Sí, és el bar mediàtic de Coratge.
1: Que sí, totalment. I molt de, molta honra i molt plaer de fer-ho.
0: Molt bé, pues... que bueno, podem agrair.
1: Molt bé, Rafa. Pues res, era un poquet gràcies. Això, volíem saber un poquet com està aquesta actualitat i en un meset i pico tornem i així ja podem especificar alguna coseta més, però bueno, tot el que m'ho has dit
0: sí.
1: ja està molt xulo. Molt bé, gràcies, un fort abraç.
0: Que vaya molt bé.
1: Adéu. Adéu.
2: Des de la butaca de Ràdio Alcoi coneixem les estrenes de cinema amb Virgilio Colomina.
1: Bon dia, Virgilio, què tal, com estem?
3: Hola, Paco.
1: Com va tot?
3: Bueno, va d'alguna manera, però...
1: Gràcies a Déu, va.
3: Sí.
1: Molt bé, com és això, mentre va al carro... O com
3: no
1: és,
3: sé, no, carro, jo no, dir, això no ho sé, molt bé.
1: És una expressió d'això
3: que bé,
1: bueno,
3: sí.
1: Mentre que va la cosa, bé. Sí. Anem a veure, esta setmaneta més fluixeta, no?
3: Sí, esta setmana més fluixa en quant a...
1: Estrenos.
3: A estrenos, perquè la setmana que ve sí que n'hi haurà un bon cabàs. Mm. I, a més, parlarem ara, després, quan tinguem i a les pel·lícules d'avui més o menys informades, pues parlarem un poquet de certa tendència que n'hi ha en el cine actual, que jo em tiro un poc les mans al cap, és a dir, no l'acabe de comprendre aquesta tendència, però bueno, ja vos ho contaré per a després. Vale? Per a
1: esta setmana tornem a divendres i tornem a la mitjoreta habitual, que portàvem ahir el mes d'abril, ha sigut un poc caòtic. Ara ja en maig ja tenim eixa seguideta que ens agrada.
3: Pues mira, avui aprofitarem per a posar un poquet en ordre de la cartelera. No?
1: Exacte, mira, sí. Hem escoltat un fragment de la primera de les pel·lis que s'estrenen.
4: No és el destino. Ni algo con lo que naces. Es buscar la grandeza. Johnny Cage ha sido elegido para Mortal Kombat.
1: Cachi la mano, Mortal Kombat.
3: Bueno, hem escoltat l'abans habitual que solem posar i hem escoltat un nom mític per als qui són especialistes en els videojocs, que és el nom de Johnny Cage, no?
1: Johnny Cage.
3: L'acabem d'escoltar. Bueno, es tracta de Mortal Kombat 2. Jo ja fa temps que li vaig dir a Aitana, jo dic, jo les pel·lícules que duguen el 2
1: ja
3: comencen a costar-me vindre a veure-les, però és que estos dos, a més, són en certa manera falsos, perquè van a haver dos seqüeles d'una primeríssima pel·lícula de Mortal Kombat que es va estrenar el 18 d'agost de 1995. Aquesta sí que seria la primera. Tenia en el repart aquella pel·lícula primera Robin Shaw i a Ixe Christopher Lambert, te'n recordes d'ell?
1: Sí, mític, Los Immortales.
3: Los Immortales de Russell Mulcahy, aquell director australià.
1: Solo puede quedar uno.
3: Sí, efectivament. Bueno, aquell Mortal Kombat del 95 no va tindre, pues, jo que sé, la recepció crítica que tots que veien, perquè darrere del projecte estava un director que li diuen, sí, perquè encara el viu i a més està perillosament en actiu, que li diuen Paul W.S. Anderson.
1: Ah, sí,
3: este home és quasi més conegut per ser l'espòs de Mila Jovovich.
1: La veritat, sí, totes les pel·lis d'acció, 2000... Com és la saga eixa que n'han fet?
3: La de Resident Evil, efectivament. Resident Evil, perquè vegis com el tal Anderson va aconseguir enganyar a la crítica d'aquells anys, de la dècada dels 90, este va fer una pel·lícula que es deia Shopping, de compres, no? I passava

0: per ser un renovador del cinema anglès, de tal forma que jo ahir, que en el 95 tenia peus menys anys que tinc en l'actualitat,
1: 30 menys,
0: sí, pues, pensava que bueno, que era un tipo, era un autor, lo que, perquè la gent que s'ha format en el món del cine de la meva generació sempre han cregut, és més, per casa tinc algun llibre, que l'autor és el director. Sí. Per lo tant, Paul W.S. Anderson era un autor. Havia fet shopping, teníem que anar a veure la pròxima pel·lícula que s'estrenava d'ell, que era Resident Evil. Bueno, pues ja hem sabut tots de què trata Resident Evil.
1: Ha buscat el camí fàcil.
0: No obstant, jo recomano, és el primer parèntesis d'avui,
1: sí, hem fet ahir un parèntesis.
0: Sí, jo recomano una pel·lícula de Paul W.S. Anderson que em pareix fantàstica, que és Horizonte Final, la pel·lícula de ciència-ficció d'una nau que va en auxili, una nau espacial, que va en auxili d'altra, que ha llançat unes senyals d'ajuda, de socorro, i quan apleguen allí a la nau, allí no hi ha ningú, algo ha passat, que ha passat en la tripulació. Això és xulíssim perquè n'hi ha una de les meves pel·lícules de ciència-ficció predilectes és Planeta Prohibido, de Fred McLeod Wilcox, on estava Walter Pitcher i Anne Francis. És un planeta que aplega una expedició terrestre i resulta que allí només veu a un científic de que va enviar la Terra feia molts anys i a la seva filla hi ha un robotet, que li diuen Robi. Què és el que havia passat? Que realment s'havia materialitzat l'odi. És a dir, si en una societat l'odi es materialitzara, pues acabaria desapareixent la societat. Vale. Perquè, òbviament, tu diries, que mal, que gordos encauen estos individus, que mal encauen. I la pròpia naturalesa s'encarregaria d'eliminar-los. Això està, forma part de la tempestat de Shakespeare, realment. Vale. I aquell l'horizon de final d'Anderson pues anava un poquet per ahir. Però, bueno, el parèntesi se'ns ha fet molt llarg. Tenim molt poques pel·lícules, no?
1: No, realment. Avui està volta, tenim.
0: Sí, bueno, pues esta Mortal Kombat 2, que anem a veure-la, seria una seqüela de Mortal Kombat de l'any 2021, no confondre en la que hem comentat.
1: La del 95.
0: Sí, esta de 2021, igual que esta que anem a veure, és una producció de New Line, que és la Warner, i Atomic Foster, i que dirigeix Simon McQuoid. Este home té 52 anys i ha nascut en Perth, en Austràlia. Vale, aquí té un repartiment, i jo la veritat és que conec molt poca gent. A Carl Urban sí,
1: Sí que és el protagonista,
0: sí. A Adeline Rudolph, Jessica McNamee, John Lawson no. Pues així de què trata? Pues anem a veure com vos sona totalment l'argument. De tots els campions de Mortal Kombat del joc, que s'han sigut elegits a més per els fans del videojoc i acompanyats per el mític Johnny Cage, que és un dels personatges mítics de la saga, deuran enfrontar-se al líder d'un oscur règim, d'un oscur moviment que té com a objectiu algo que vos pareixerà tremendament original, com és apoderar-se de la Terra, no?
1: Sí, que corre.
0: Exactament.
1: No m'ho esperava, ja.
0: Sí, bueno,
1: guió... Tota la Terra, no?
0: Sí.
1: Ara n'hi ha uno que també... No, bueno, som estar.
0: No, jo de videojocs no entenc res,
1: Però uno que vol apoderar-se de la Terra també conec jo ara.
0: Ah, bueno, ja, sí.
1: Ja saps per on vaig, no?
0: Sí, però, bueno, a lo millor, jo què sé...
1: Com es fa falta també tots els de Mortal Kombat per poder combatir-los.
0: O a lo millor són quasi personatges de Mortal Kombat.
1: Quina estava pensant jo? La de Jean-Claude Van Damme, esta no era Mortal Kombat també? O això quina era? Això era un altre videojoc.
0: De Jean-Claude Van Damme tampoc
1: soc
0: massa agarrat, que no soc massa especialista.
1: Que eixia Kylie Minogue, eixia era una pel·lícula.
0: Ara estava contant-nos el nostre bon company Carlos que no havíem parlat de Chuck Norris.
1: Com que no?
0: Chuck Norris era, jo diria que era el millor de tota esta saga i que va rebre l'homenatge sentit de tots els companys que no sé on es va reclutar Stallone.
1: Ostres,
0: para hacer aquella de los mercenarios, ¿no?
1: Esta que estaba diente yo es de Street Fighter, perdona. También es un videojuego, sí. También de puñales.
0: La he visto, Street Fighter. Pero es que ya no la recordé.
1: Esta es Mortal Kombat, sí. Vale.
0: Es como si ahora me preguntes por aquellas películas de la serpiente a la sombra del mono alargado y cosas de estas.
1: Eran súper chules. Mira, me recuerda la época de videoclub, que siempre andaba con el mono borracho,
0: claro,
1: y la serpiente que
0: no. Y la garra voladora de los seguir.
1: Y era siempre el chinete ahí, que el pobre, que le habían pegado una paliza, el tío tornava.
0: Per afegir la nostra goteta un poquitiu, sí, divulgativa dels videojocs, dir que el guió de Jeremy Slater és sobre el videojoc que va crear Ed Boon, que no sé qui és, no? I John Tobias, sí, per a la Midway i la Nether Realms Studios. No sé exactament. Jo aquesta pel·lícula em costarà molt anar a veure-la, és dir, sincerament, és dir, però bueno, és que encara estan ahí i encara és el que poden funcionar. Molt.
1: Vale, pues esta es la primera de ellas. Anem a per la segona. Vam escoltar un fragment també.
2: Dos veces por el mismo delito. Sé cuando murió Rodney Hollingshead y sé quién fue el culpable. Se acabó. Marchaos. El misterio se resolverá mañana cuando os lea el final.
0: Bueno,
1: espera, que van a hablar cabres, ¿eh?
0: Sí, ovejas.
1: Cabres no, ovejas. Está guay, contame.
0: Sí, esta es una película que sí que interesa muchísimo.
1: Espera, en vez del típico guió de la metro, es una cabreta fent...
0: Me imagino. Sí, porque la película de la que anem a hablar, Las ovejas detectives, es una producción de Metro Goldwyn Mayer. Si digo, hombre, Metro Goldwyn Mayer, marca mítica, en dir-vos que Metro Goldwyn Mayer ara ix el lleó, no? El famós lleó de la Metro, acompanyat del logotipo d'Amazon, pues ja un poquet les expectatives se'n venen un poquet pa cavall. Però bueno, és que la Metro ha sigut adquirida per Amazon, no?
1: Que fort.
0: Bueno, pues Las ovejas detectives, que és el títol, és una pel·lícula anglesa, és una pel·lícula que estaria dins d'aquest gènere detectivesco, del Who Do Need, no? De Agatha Christie, no? I totes aquestes històries, no? Així tenim a un pastor que òbviament hi apareixen ovelletes, que llitja les seues discípules cada nit un cas d'un misteriós assassinat, és dir, això està molt bonic, no? Aquesta narrativa i tal, però
1: l'assassina,
0: però què passa? Que apareix un crimen i entonces les ovelletes estaran preparades per a poder desentranyar i trobar a l'assassino. Direu, bueno, l'argument pareix molt infantil. Doncs pues bueno, és una pel·lícula que compta amb Hugh Jackman, sí, Hugh Jackman, el uno que també va estar en pel·lícules de superherois,
1: no? L'Obed, no?
0: Era l'Obed, no?
1: Claro,
0: no?
1: Sí.
0: I bueno, va estar en un gran musical, una pel·lícula prou èpica, que avui en dia no se'n recorda ningú, que és Austràlia.
1: Precisament. Tots els australians, Nicole Kidman.
0: Exactament.
1: Veixen com Brian Bosworth, sí.
0: Pues, apareix en companyia de Hugh Jackman, apareix Nicolas Galitzine, Nicolas també Brown, així n'hi ha molt Nicolas, però apareix sobretot Emma Thompson.
1: Emma Thompson,
0: la que va ser esposa de Kenneth Branagh, no? Avui en dia no tenen ja...
1: Has parlat en ells i ja no tenen relació.
0: No. Dirigís, jo no el coneixia, Kyle Balda, que té 55 anys, que va nascut a Tucson, que tu sí que saps on està Tucson.
1: Virginia.
0: Arizona. En Tucson, no. Arizona. No. I, bueno, i el guió és de Craig Mazin, que està basat en una novel·la. Això sí que ho tenim que dir. Tenim que dir dues coses precises i ja hem acabat en les pel·lícules. La novel·la és de Leonie Swan, una escriptora nascuta a Dachau, fa 51 anys. És llicenciada en literatura anglesa per la Universitat de Múnich i té moltes novel·les d'èxit, però la més important, que és la que dona peu a esta pel·lícula, és del 2005 i es diu Las ovejas de Glen Kill. És la que dona peu a esta pel·li. La crítica l'ha rebuda molt bé, diu que tenia molt bons gags en esta comèdia de tipus de tall animalista, òbviament, que se les apanya dins d'aquest argument per a presentar situacions de gran humanitat. Mm-hmm. Sí que el tinc que dir que el Kyle Balda, que no coneixia de res, no, és el director de pel·lícules tan exitoses com Los Minions i Gru 3, mi villano favorito. Luego es un home que ve de la animació. Estos animalets animats, no sé si això és molt bé, formarien part de lo que es diuen els animatrònics famosos del cine.
1: Soc superfan dels Minions.
0: Sí, i aquestes són les dues pel·lícules d'avui, i ja es projecta amb absoluta regularitat la pel·lícula de Los Hombres G.
1: Que vam parlar la setmana passada.
0: Que ja passada, hem parlat dos voltes sí, d'ella, no?
1: Que ahir dijous va ser ixe preestreno, del que comentaves, en el QR, sí, codi QR, sí, per poder ser en contacte, en Plaça Callao, vale, sí, en els Summers i tot.
0: Eixe documental que han dirigit Charlie Hernández i Alberto Ortega, que aneu a perdonar-me, però jo no sé qui són, seran dos documentalistes, però que, bueno, jo el tràiler l'he vist moltíssimes voltes, és Hombres G, i ja no tenien que ser Hombres G, serien els Abuelitos G, que saps?
1: De Hombres a Abuelitos.
0: Sí, David Summers, ja, es pareix un poc al David Summers original, els altres ja em costava reconèixer-los, no? Però bueno...
1: En aquest moment van tindre molt d'èxit i també en el cine. Perquè això passava molt, quan uns cantants tenien èxit, sempre feien una pel·li.
0: No, això en Espanya ha sigut d'ús comú. Bueno, imagina que en Espanya en quasi tots els llocs, però en Espanya moltíssim. El mateix Rafael, el gran cantant de Linares, no? Va fer en Espanya una carrera cinematogràfica brutal. Jo diria que de l'ordre de 11 o 12 pel·lícules de llargmetratge, pel·lícules dirigides algunes per directors tan bons com Mario Camus, els anar més lluny, Digan lo que digan, i Sin un adiós, jo què sé,
1: Al
0: ponerse el sol, sí, cada cançó soltava, si contava una història, les cançons aquelles mítiques de Manuel Alejandro, si contava una història, pues se ho aprofitava per a posar a un Rafael, que tampoc té res a veure si veus alguna d'aquelles pel·lícules en el Rafael d'ara, evidentment.
1: I Marisol, que va ser primer cantant o actriu?
0: Marisol, òbviament, va ser primer cantant.
1: Cantant, també. Sí. I també es van aprofitar i la van posar al cine. Bueno, i Joselito, no?
0: Joselito, el ruiseñor, que encara viu, no? I que
1: no, encara està.
0: Era de que s'han fet xistes sangrants sobre Joselito, no? Que no anem a repetir així.
1: Així
0: no
1: l'escolta tots.
0: Joselito, que una de les primeres pel·lícules que jo vaig veure de xicotet en el cine Avenida, la saeta del ruiseñor.
1: Però el que passa és que, clar, aquestes persones són cantants, no actors. Per tant, quan interpretaven es notava un poc que...
0: Però que la qualitat de la pel·lícula era tan deplorable
1: no feia falta que fos una... Ostres, espera, s'han saltat, Virgilio, el Duo Dinàmico. Ostres, el Duo Dinàmico també, pel·lis van fer també...
0: El Duo Dinàmico van fer... Jo recorde Escalante de Tenerife, o recorde...
1: S'han haver vist en ma mare...
0: Búsqueme a esa xica, que era Marisol, també... Bueno, ese gènere de xiquet cantant... Precisament propiciat per Antonio de l'Amo, que era un dels directors importantíssims d'antes de la Guerra Civil. La Guerra Civil i el resultat de la Guerra Civil van implicar que Antonio de l'Amo se n'anara a fer aquest tipus de pel·lícula, que funcionava meravellosament. Una de les meves favorites de xicotiu, tendria 8 o 9 anys, la vaig veure en el Capitol i es deia El Pequeño Coronel, i era Joselito.
1: Ostres, El Pequeño Coronel.
0: Era un actor per ahir molt conegut, que era Carlos Larrañaga.
1: Carlos Larrañaga, sí, molt conegut. Sí. Bueno, després d'Amparo Larrañaga, tota la saga. Sí.
0: Parlant de sagues, ara te'n contaré una. Si vols que comentem ràpidament la situació de la cartellera, perquè, clar, a pesar de que han hagut unes festes que, òbviament, ho monopolitzen i ho deuen de monopolitzar absolutament tot, s'han estrenat una quantitat de pel·lícules espanyoles que algunes han anat pràcticament sense pena ni glòria. L'altre dia, parlant en Miquel Peidol, coneixes?
1: Dolor i glòria.
0: Sí, Miquel. És que coneixer-lo, no? És un gran escritor, a més, i guionista, no? Me'l veig que no cine, dic, Miguel, quina... M'imagina que no s'enfadarà perquè el citem.
1: No,
0: ja dic, Miguel, quina pel·lícula que vas a veure? Diu, no, tinc que veure jo, per la meva feina, tinc que anar a veure pel·lícules espanyoles. Jo dic, doncs en tens una cabassà per veure. Jo dic, pots anar a veure des de les més, anem a dir, cultes i de bona reputació, com seria la de González Sindia, la de Ángeles González Sindia, tota una ministra i, a més, presidenta de l'acadèmia, que ha fet Després de Kim. Eixa ja l'he vist.
1: Tu l'has vist allà.
0: Sí, eixa funciona perfectament bé. Sí. Jo li vaig dir a Gitana un quart d'hora, no, vaig a ser molt més generós. Funciona perfectament bé la meitat de la pel·lícula. Eixa història d'un matrimoni major que viu en Buenos Aires amb dos actors monumentals, com són Darío Grandinetti, l'argentí, i la nostra Adriana Ozores,
1: de la saga
0: de José Luis i Antonio, absolutament Mariano. Genials,
1: sí, sí.
0: Absolutament genials. Una saga a la que pertenecia políticament Elisa Montes, la germana d'Emma Penella, que era la esposa, la dona d'Antonio Ozores. És un matrimoni que ve a Espanya, concretament a Benidorm, està molt ben retratat Benidorm, perquè la seva filla ha aparegut en quatre tirs, ha sigut assassinada, i tenim que veure què és el que ha passat. Mentre es planteja la situació, la relació entre el vell matrimoni, que ja són majors, es nota ja que són majors, i què és el que pugui haver passat, la pel·lícula manté un molt bon interès. En el moment en què tenen que buscar-li una excusa a lo que ha passat, ahir la pel·lícula naufraga, no estaria a l'altura de lo que és González Sindia. No? Però després hi ha un parell de pel·lícules, una nos la recomana el nostre director, Juan, que és Kraken, no?
1: El
0: llibre oscuro, per cert, rodada en Àlaba. Àlaba es veu que dona molt per a fer. I paradògicament, ahir vaig veure la tercera part de los... com es diria la pel·lícula esta també, que és de por, la de Los Extraños, la Home Invasión, Los Extraños, que són... La mateixa pel·lícula repetida tres vegades, no? Esta de Los Tres Extraños firmaven al final en els crèdits com a que era estava rodada a Bratislava i a Vitoria. I figurava com una coproducció hispano-norteamericana que dirigia, ja el van comentar la setmana passada, Renny Harlin,
1: l'home
0: de Gina Davis, no? I després de cine espanyol, a part d'aquestes dos de terror, l'Horcada ja ha desaparegut, encara podeu veure Kraken, i encara n'hi ha dos pel·lícules francament curioses. Una és Los Justos, la pel·lícula que fa Carmen Machi, del jurat, que us van contar del jurat, que a mi em diuen, i de què va? Jo dic, pues canvieu a Henry Fonda per Carmen Machi i vos aixirà Los Justos. No és aixina, no té ni siquiera el mateix tema, no? Està Los Justos, ha desaparegut Calle Bàlaga, pareix, ha desaparegut ja també de cartel. M'hauria agradat veure-la aquesta pel·lícula, a mi no m'ha donat temps tampoc a veure-la. I bueno, hi ha moltíssim cine espanyol i són les dues estrelles de la cartelera, per a que les tingueu clares, a part de lo que entra aquesta setmana, Michael Jackson. Que ja es dedicaré a ella quan la veig gap, perquè tu no s'ha anat a veure-la.
1: No, però ho tinc ganes.
0: Jo tampoc m'he anat a veure-la i entonces tindré que anar, nos queda per parlar de Michael. I nos queda per...
1: Perquè es dirà biopic.
0: Biopic ture, biografia. I picture...
1: Ostres, que fàcil, no?
0: Picture és pel·lícula, no?
1: Claro, biografia, picture. Ostres,
0: ànimo,
1: no m'ho ha plantejat mai.
0: Biopic, claro.
1: Gràcies, Virgili. Además, llevas ahí un dubte.
0: I bueno, i què dir-vos? I també nos queda com a pel·lícula que està funcionant, òbviament El Diablo se viste de Prada 2, que encara tampoc l'he vist. O sigui, que encara tenim molt cine per anar a veure-la.
1: Jo això no t'ho vaig dir, perquè com aquestes setmanes hem anat ahí superajustats de temps, vaig anar a veure la de Proyecto Salvación. Sí.
0: Sí,
1: i bueno, home, el perotet, el Ricky, Rocky, encara és un poc infarte d'ell, perquè pareix com un pollastre a l'as. Jo veia els pollastres a l'as d'ahir de Sabadell, que era un poc ahí.
0: De totes maneres...
1: Però bueno, per lo demés, bé.
0: Proyecto Salvación, que dirigeixen els creadors de, sí, de la Lego pel·lícula, també venen del món de l'animació, mm, no? Christopher Lord i l'actor, ara no me'n recordo com li diuen. Sí. Pues, Proyecto Salvación és una pel·lícula que, a la que li sobra una hora. Tot lo de més, sí, l'hora i mitja restant, és una pel·lícula de ciència-ficció altament estimable. Mm, okay. El problema és que la ciència-ficció ara el que demanda, precisament, a lo millor, si jo li retalle i perdoneu, perquè pareix que estiga jo ahí atribuint-me a que dient, jo sí que sé de cine, a vosaltres no, no? És, no va per ahí, és dir, si precisament li tallem a aquesta pel·lícula l'hora i mitja, de les dues hores i mitja, una, pues a lo millor lo que anàvem a tallar és precisament lo que li ha agradat a la gent, ja, que és les relacions entre l'astronauta i el marcianet, el Rocky, no? Que això a lo millor en dos minuts o un minut i mig ja havia suficient. Diguem que donar-li un poquitiu més de protagonisme, perquè l'astronauta al final va a rescatar el seu gran amic, no?
1: El seu amiguet.
0: Però
1: Intergalàctic.
0: Intergalàctic, sí. Ah, sí.
1: Eixa, enemigo mío, aquesta pel·li també de la meva època de 90.
0: De Wolfgang Petersen.
1: Sí, Wolfgang, ostres, això era superguau. Wolfgang Petersen, sí. Això m'encantava, aquest director. Pues bueno, pues aquesta pel·li, pues, fíjate, jo dic, ostres, mira, vaig a veure. I bé, home, el Ryan Gosling, el pobre, fa, perquè és que pràcticament està ahí tot el dos hores i mitja està ahí en pantalla. Sí,
0: és que és molt bon actor, o sea, Ryan Gosling.
1: Té molt de mèrit estar
0: de lo milloret que n'hi ha.
1: Aixina que una bona pel·li. Però bueno, la pròxima està de Michael, sí que és veritat. Que està funcionant molt bé, a més, no? Per lo que ha sentit.
0: Sí, la crítica. Bueno, és que Michael, anava a dir Michael Jordan, no?
1: Això és el meu, això. Si fora de Michael Jordan, haguera anat ja la setmana passada.
0: El Michael este.
1: Michael Jackson.
0: El Michael Jackson té molts fans, eh?
1: Tenen com es diu això, un anunci. Junts, Michael Jordan i Michael Jackson. Li ensenyava a Michael Jackson a fer els passos de ball i s'enfrenten en uno contra uno. Crec que és de Nike, suposo que serà, i és xulíssim. És que, clar, eixa època els anuncis eren pel·lícules. No sé si te'n recordes, sí, perquè feien allí, estaven dos minuts d'anunci.
0: I ho feien allí. Sí, escoltava, després va vindre Cristiano Ronaldo i companyia.
1: Però recorde que aquest anunci de Michael Jackson i Michael Jordan era xulíssim. Ja,
0: hi ha un clip per ahir molt famós de Michael Jackson, que la gent el recorda, diu, i quan tu dius, però a mi és que Michael com a cantant, o los de Jackson 5 i totes aquestes històries, sí, que li critiquen a la pel·lícula que no apareix, crec que el personatge de Diane Ross en la pel·lícula, no? Sí. Però jo dic, és que a mi no m'acaba d'agradar. Diu, home, és perquè tu no has vist. Sí. I en solten un curt que sí que l'hem vist, que és Thriller, que és el de Zombies, no?
1: Això, i a més, que era pel·li, eh? Qui la va gravar?
0: No sé si va ser Walter Hill o uno d'estos, sí, molt famosos, sí, jo no me'n recordo, o George Lucas, no sé, no sé, faig estir.
1: Vaig a mirar-te. Sí, sí. Thriller, bueno, però Thriller, sí, és que jo crec que això ha sigut el màxim ventes i de tot.
0: Per això el dic jo, que jo no.
1: Sí. Pues, bueno, ja, estic mirant a veure qui va rodar el videoclip. Que, entonces també els videoclips eren pel·lícules, sí, sí.
0: Teniu encara una comèdia espanyola, tipo, encara resistís Torrente, però ja resistís a dures penes, i la comedieta espanyola que funciona a nivell de... és La Família Benetton 2, no?
1: Sí.
0: I la pel·lícula de por que jo vos recomano no és la que vaig veure ahir, Los Estranyos, sinó que és La Mòmia de Lee Cronin, que segueix sent una pel·lícula que a mi em va fer por.
1: Perquè et feia por a tu, això és difícil. El videoclip Thriller de l'any 83 dura 14 minuts i va ser dirigit per John Landis.
0: Pues imagina't, l'he confundit. Jo havia dit Walter Hill, havia dit George Lucas, i és John Landis. Sí, John Landis, que era del National Animal Lampoon's House, d'aquell grup de còmic, i que crec que és el director de Desmadre a l'americana, si no recordo mal.
1: Sí, John Landis, en sona.
0: Que les van voler en el Colón, en el cine Colón.
1: Diu, l'impacte del de Thriller, diu, no de música, sinó que canvió la vida, la forma de producir vídeos musicals. A partir d'ahí va ser tot un canvi absolut. Bueno, doncs ganes de veure a este Michael Jackson. Es queden un parell de minutets i el que anem a fer un poquet de música.
0: Sí, bueno, jo avui vos vaig a posar, tinc que dir almenys 15 segons, tinc que dir-vos que He seleccionat un dels meus temes predilectes, sempre l'hem nombrat molt així. Tu m'has nombrat avui a Wolfgang Petersen, li agradava moltíssim este tema, el va utilitzar. A Martin Scorsese li agradava moltíssim este tema, però a Iris íntegro en la pel·lícula Los Extraños, per a tancar la pel·lícula, és dir, i no en els títols de crèdit, sinó en una seqüència que és fonamental en la pel·lícula. És Les Noches de Blanco Satén, de Moody Blues, de Justin Hayward, John Lodge, i que va ser, pues, podíem dir, que pràcticament és inicis del canvi del rock i la evolució del rock, a aquest rock progressiu dels quals després molts han renegat, no? Però que tots coneixeu...
1: Han renegat?
0: Sí, moltíssima gent, moltíssima gent. Tots coneixeu a Pink Floyd i a Camel i a King Crimson, però, bueno, anem a dir que es naix així, en esta i en Procol Harum, realment.
1: D'acord. Mira, pues estava mirant Wolfgang Petersen, que havies dit, enemigo mío, té raó, i a mi la que em va agradar en La Línia de Fuego, tio, això em va marcar molt. La Noche de los Cristales Rotos, Air Force One...
0: En La Noche de los Cristales Rotos...
1: Troia, Poseidón...
0: Però Wolfgang Petersen, o Petersen, no és l'autor també del Submarino?
1: El Submarino, això no la tinc així, però bueno, pot ser.
0: Das Boot?
1: Troia i Poseidón, també.
0: A veure si no era Wolfgang Petersen.
1: Sí, Das Boot.
0: Das Boot. La millor pel·lícula de submarinos que hem vist, després de dos més, que diria jo, però que...
1: Vale, ja obrim un altre parèntesi, però ara... A veure tu, que encara ens faltarà temps.
0: No, que s'han
1: infantil. Hem escoltat un fragment de Moody Blues.

d'han trucat, són al replà de l'escala, la mare quan surt a obrir, porta la bata posada, que volen aquesta gent, que truquen

estás en cuatro canta matinada. De matinada han trucat, la llei una hora assenyala. Ara l'estudiant és mort, n'és mort un truc a trenc del vell.